0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys.
1: Un master, brazos de un mister, books de un pijo, cani un hipster, jugaban en el Twitter.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

0: Escolta Zicat.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: simple la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dani Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: és estiu. Escolta i cap.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escoltes i cats.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig van.
2: I pujo al metro de nit...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

més cari, posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris, territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor.

si és mama, visquen un cap de setmana, faig el que em dóna la gana, no mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici, qüestionais des de l'inici.

Doncs aquí teníem a Jessy Reyes amb el seu Crumble. Què tal? Bon dia, 9:03. Ens hi posem en aquest dilluns amb Guineta.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a
0: iCat.
2: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Com vaig camuflar la intenció?
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb...

Les novetats de casa nostra també passen per mans de del gat i aquí tenim les vibracions de les Flow. Banda sonora de Goat amb Mamacitas.

to. Jugant amb foc, aquí teníem aquest parell, en Matu amb Mats, i anem a posar-hi l'última ja d'aquesta hora amb el Sodi. Des de Tarragona ens deixen caure on amagar-se.

La fragilitat pop del projecte liderat per l'Edgar Mesalles. Així hem començat aquests nous 60 minuts a ICAT. Més coses, Catriel i Paco Amoroso.

0: El seu projecte musical en solitari va agafant forma també amb aquesta nova cançó, L'Amulet de la Lau Gibert. I un altre que despega en solitari és l'Arnau Ballbé.
1: Que li agrada fugir, sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora, podem desaparèixer durant hores.

t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT. Linkat.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: ICAT. ICAT.
3: Deixa el dia en què te'n vas creuar. Si pogués tornar, te'n faria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar. No et deixo de buscar.
4: Si creus que ens podem trobar.

és el regal per aquest estiu de Dani Sixx i Iski. Tenim més coses d'avui, 34 minuts. Els duets són Madina i Sabrina Carpenter amb Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

matí d'estiu, de calor i també de Gigi Ross amb aquesta nova porció musical. Avancem en aquest dilluns 10 d'agost també amb Lisa, Anita i Rema, és el Goals.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Un desamor que també té cabuda a l'estiu. Teníem la música relaxada de l'Eloi Duran i també de Clean Bandit, en Mabel.

nostre cos s'apodera del ritme d'aquestes noies. Són les Kansai, nova hora en marxa de música i cap en aquest dilluns 10 d'agost. Moment també per Maria Jaume i Estai Drama.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Rere què deia la I, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit...
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

cridant l'atenció un cop més a través de xarxes socials. La seva música és la Jules. Tot va tirant i anem avançant per aquest dilluns amb Rule.

0: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. Aika.

aquest matí del dilluns també apostem per la música d'Illai amb el seu Stars. I seguim lluint també amb la proposta feta a casa de Bali 13, No Money.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks, checks. Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

les festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Cançons que ens ajuden a superar el primer dia de la setmana. Aquí teníem la música de Persona amb el Potser. I abans de posar-nos al dia a les 12 amb en Sergi Ruiz, una mica de l'última cirera amb l'Albert Peiró.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: La cineasta mallorquina Marina Clerc triomfa en la desena edició de l'Infecte, el Festival de Cinema de la Terra Alta, amb els premis a millor cur i millor direcció per Gamberra. Gamberra, aquest curtmetratge que sentim, parla del sentiment de pertinença a una comunitat a partir d'una noia, la Marta, que viu en un col·legi major religiós i molt conservador, però que un dia, després de tenir relacions sexuals amb el seu nòvio, necessita la píndola del dia després. A banda del curt de Marina Clerc, el jurat també ha premiat Señuelo, de Marta G. Ayerbe, amb els guardons a millor guió i a la millor producció. En l'apartat d'actuació, Leire Bravo s'ha emportat el premi per Juanita i Ramona Berea per Por Dentro. En aquest cas, s'han emportat els guardons a millor actriu i millor actor, mentre que la menció especial al millor curt nacional en català ha estat per Sang de Bou, de Clàudia Monuera. L'actriu Clara Lago ha format part del jurat d'aquest desè aniversari de l'Infecte i valora així la qualitat dels treballs presentats.
2: Nivel de direcció, fotografia, interpretaciones, el tipus de històries que cuentan, ¿no? Bastantes cortos con cierto nivel de riesgo o que de repente decidan utilizar recursos más arriesgados para contar esas historias. La verdad que muy, muy sorprendida, gratamente sorprendida.
0: El municipi de Bot, a la Terra Alta, és l'escenari des de fa 10 anys d'aquest festival, l'Infecte, que ja està totalment arrelat al territori i a la promoció del talent emergent. Ho explica l'actor Ivan Massaguer, codirector de l'Infecte, que també ha fet a micròfons de l'ACN aquesta defensa de la cultura al territori.
3: La paraula cultura és la mateixa aquí que al centre, que els marges del centre, o sigui que l'hem de tractar igual, l'hem de cuidar, l'hem d'estimar, l'hem de protegir. Vull dir que al final és apostar, dir, vinga, va, doncs volem fer això aquí. I al final sí que potser costa més, però a base de, no, d'aquesta duna que ens hem inventat enguany, que és, no, persistència, seguir, resistir, doncs al final la gent, doncs, acaba sucumbint a la cultura, a infectar-se d'això, no?
0: I fem un cop d'ull d'ara a l'agenda de concerts d'avui i demà. Comencem pel Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Avui, actuació de Siloé. Que gira el grup de pop-rock i música electrònica de Valladolid. Els podreu veure a partir de les 11 de la nit al Guíxols Arena, això sí, i tindreu música des de 8:45 del vespre amb Èxtasis i Repion. Al Parc Astronòmic de Prades avui comença el Festival Eclipsi, que porta Mariona Escoda avui en format acústic i demà a Judith Nederman. Els dos concerts seran a les 9 del vespre i a banda de música també hi haurà aquests dies activitats per a tota la família relacionades amb l'eclipsi. I també per a tota la família és el musical El fil invisible, que aterra avui al Festival de Cap Roig. Espectacle que parla sobre els vincles i que uneixen a les persones que estimem i que podreu veure a partir de les 8 del vespre als Jardins Botànics de Calella de Palafrugell. A l'agenda d'avui també hi trobareu una nova parada de Rosario, la gira d'estiu que està fent aquests dies per Catalunya. Aquest vespre passa pel Festival Terra Mar de Sitges i demà pel Festival Cap Roig. I demà, atenció, perquè comença la Festa Major de Roses i a l'Espai Barraques de Roses hi trobareu els Catarres.

0: Els podreu veure a partir de les 11 de la nit al recinte firal antic Càmping Bahia. Abans i després dels catarres hi haurà la DJ Lia Jensen i també a les barraques de Roses, però en aquest cas divendres hi actuarà Miqui Núñez. I demà a Sitges, al Festival de Terramar, Sopa de Cabra. Que recordem estan en plena gira dels 40 anys del grup. El concert de Sopa de Cabra començarà a les 10 del vespre i serà el penúltim del Festival Terramar, que tancarà aquesta setmana amb un tribut a Queen. I uns apunts més d'agenda per si sou fora de Catalunya. Si esteu de vacances, per exemple, a Menorca, a Ciutadella, doble concert de la Ludwig Band.
1: Que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne on d'anar.
0: Actuen avui i demà al Festival Jazz Bar, al Teatre del Casino de Ciutadella. Això sí, les entrades de demà estan exaurides. Només en podeu trobar per avui. I si sou pel País Basc, és Svetlana. Actuen avui al Festival Astenagus i Pirata de Sant Sebastià, per on també passaran aquests dies artistes i grups bascos com Bele i Mirua.
2: A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, a TV3.
0: Escoltes ICAT.

Des de Granollers avançant noves cançons per a la propera temporada i del Sabana passem ara a la proposta de Javito. És aquesta que sona amb Res és tan difícil.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'Apdicat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Esperant que vagi genial aquest matí del dilluns, teníem la música del Sutherland i des de Sabadell. Aquesta gent continuen enviant-nos bones cançons en els 31 fam.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: A la meva esquerra.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... El forner. De l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envoltis, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat.
1: iCat.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: iCat. iCat.
3: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
4: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
3: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a iCat. FM, app i 3cat.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant. Perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT.
4: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i en

0: Escoltes ICAT. A ICAT, pausa.
1: Les millors converses de la temporada.
2: Hola, hola, com esteu? Avui a pausa us he de confessar una cosa. Us he de confessar que vaig una mica amb nervis perquè la nostra convidada ha entrat recentment a casa meva molts matins, ha entrat via el seu disc Soliloquia, no ha entrat ella en persona, que potser m'espantaria. I m'he enamorat tant d'aquest disc que em venen ganes com d'abraçar-la i... Mariona Batalla, bon dia.
3: Bon dia.
2: Em venen ganes d'abraçar-la i demanar-li una foto i un autògraf, fins i tot. En plan, fan boig. Val?
3: Estàs en aquest moment, m'encanta.
2: Estic en aquest mood. El cas és que no és la primera vegada que entrevisto aquesta persona, l'he entrevistat molts cops, però avui tinc com uns nervis perquè sóc fan una altra vegada d'ella. Tu també, Mariona, crec que estàs en el meu barco.
4: Sí. Bé. Ah, sí, també.
2: Sí, també. Clara Peia, bon dia.
4: Què tal, com estàs?
2: Com estàs? L'entrevista avui estic segur que serà ben lliure i oberta, i això em relaxa molt perquè parlar amb gent aquí admirem és una de les coses que a mi particularment més m'agraden a la vida. Així que prou de xapes i d'intros i de fer la pilota a la Clara i anem per feina. Vinga.
1: Comença la teva pausa del dia.
2: I avui dimecres dedico el programa a les blanques i a les negres. Benvinguts a pausa.

0: Doncs sí, a les blanques i a les negres, parlo de les tecles del piano, Clara Peia, quines t'agraden més?
1: No.
0: Perquè l'últim disc, Soliloquia, em fa a mi que potser toques més tecles blanques que negres.
1: En general hi ha més tecles blanques que negres.
0: Ah, que, bueno, sí, en general la vida.
1: No, però vull dir que en el piano té més tecles blanques que negres.
0: Sí, per probabilitats, ni ja, que sigui.
2: Toco més. Però mira, igual ara ja m'estic posant intensa des del minut zero, però
0: ja
2: que el piano no té grisos. És blancs o negres? Tu, Clara, ets una mica així o tens grisos?
1: O sigui, jo cada cop tinc més grisos, afortunadament. El que passa és que en un món on hi ha una tendència que va, o una onada que va tant cap a un costat, necessitem l'oposició radical, també, no?
2: Yeah.
1: I la veritat és que moltes vegades em poso molt més cap a l'altra banda, però per una qüestió de compensar, per una qüestió de remar, per una qüestió de portar, perquè al final sento que vivim adormides. Sincerament.
0: Sí, sí. Serà intens, això, avui. Mare meva, fem una cosa.
1: No t'ho pots ni imaginar.
0: Anem a Soliloquia. Això es diu Motel.

0: estic esperant que entri un ben metall per aquí.
1: No és aquest tema.
0: No és aquest tema, doncs no entrarà, no entrarà, efectivament. Clara, feia, gràcies. Es diu Solilòquia, aquest disc. És un nou exercici de piano solo, gairebé, perquè, com deia, hi ha un ben metall, ni que sigui, alguna coseta ja. Clara, has volgut fer això? N'havies fet quants de discos a piano solo? Un o dos?
1: Clar, és que sempre poso algunes textures, sempre hi ha alguna coseta, però sí, aquest és el tercer.
0: És el tercer. Parlem de la solitud. Sí, això es diu Solilòquia. I per què volem començar l'entrevista tan divertits i felicíssims de parlar de gent que està sola? Doncs perquè és una obligació una miqueta, perquè tinc la sensació que cada vegada hi ha més gent sola que pateix aquesta, ni diuen, pandèmia global.
1: Sí, et diré que crec que també és molt aquí on vivim nosaltres, la nostra cultura, és a dir, nosaltres estem soles perquè vivim amb molt poca col·lectivitat. Al final l'individualisme el que porta també és que ens sentim soles en moments molt difícils. I aquí podríem fer moltes lectures, no? Perquè al final la meva soledat, o jo que porto com l'últim any i mig que m'apreta molt fort la soledat i segueix en això, vull dir que segueixo amb el nou disc i segueixo amb aquest tema, eh? Vull dir que...
0: Nou disc arribarà a l'abril?
1: A l'abril.
0: On hi haurà gent col·laborant-hi, per
1: sí,
0: això?
1: Sí. I ja no serà...
0: No serà 100% això?
1: No, però a veure, no és un disc divertit, tampoc.
0: No.
1: És que no ho sé fer, no em surt i no vull dir, no sóc jo. Però no, el que vull explicar és que crec que també hi ha molt això... O sigui, hi ha molta soledat que ve per qüestions, doncs, de precarietat laboral, d'haver de treballar moltes hores, de no poder tenir temps de no arribar a final de mes, vull dir que també viuen vides molt al límit actualment, però hi ha una tendència a l'individualisme en el nostre... aquí, a Europa, que ens porta a aïllar-nos, i jo me n'adono que quan estic malament... em costa moltíssim demanar ajuda, em costa moltíssim. Això també podríem fer-li una reflexió de classe, si volguéssim, no? De que, bueno, doncs de que no ens mostrem, no? Vull dir, mostrar com estem no és una cosa que fem. Nosaltres sempre ens hem de mostrar que estem bé, que tot està bé, no? Què pensaran les altres de nosaltres si nosaltres estem malament? No sé, o sigui, hi ha tot aquí un munt de reflexions que podríem desenvolupar, però principalment, sí, jo m'he sentit molt sola aquest temps, a part he tingut moltíssim insomni, i és un disc que he fet bàsicament en les meves hores d'insomni, a les 3 del dematí, amb el piano, amb el pedal de sordina.
0: Sí, perquè, però no hi ha gent a casa teva en aquell moment?
1: No, és que jo no tinc... O sigui, jo visc en una planta baixa que és com un garatge i no tinc veïns...
0: Llavors, per què sordina? Per què no a tope?
1: Perquè és que la sordina genera una intimitat que és com jo em sento. La soledat és algo petit, no és la ràbia, no té res a veure amb l'expansió, no és l'enfado, no? La soledat té algo molt de cruesa, d'entranya, d'anar endins, d'estar amb tu mateixa, no?
2: No sé si et passa a tu, Clara, que hi ha un punt en el que gairebé creus que mereixes aquesta soledat, de dir...
1: És una bona pregunta, o sigui... Sí. El càstig o la culpa també operen, no? En la nostra societat molt. I sí, jo intento castigar-me cada cop menys, intento connectar cada cop més amb el plaer, però sí que és veritat que tal com està el món, hi ha un punt en el que penso, ostres, com hem arribat nosaltres a permetre que les coses siguin així? Perquè jo crec molt, molt, molt moltíssim en el poder civil i veig que la resposta civil col·lectiva és tan poc conscient, tan poc honesta, tan poc generosa, no? Que la gent està tan poc disposada a perdre el seu petit lloc, el lloc de privilegi o el privilegi que es pensa que algun dia tindrà, no? Jo crec sincerament que és tot el contrari, que hem d'anar cap a la col·lectivitat, però real, però d'una forma real. I costa molt, no? Per exemple, jo ara he tret la meva música de Spotify i, ostres, fer aquesta renúncia per mi ha sigut dificilíssim i duríssim, perquè és desaparèixer, tens el 90% de les teves oients allà.
0: Hi ha altres plataformes. Que t'hi mantens, per cert, que aquest és un tema interessant, també.
1: Però si jo m'he tret d'Amazon i de Spotify.
0: D'Apple Music, no? Que és la que faig servir jo, per exemple.
1: No m'he tret de, de les altres, de cap, però vull dir, jo les que recomano, i la més ètica és el Qobuz.
0: Qobuz?
1: Sí, Qobuz.
0: Vale.
1: Q-O-B-U-Z.
0: Ostres, saps que no la conec de res?
1: Pues una plataforma absolutament ètica. De moment, clar.
0: De moment.
1: Sí, sí.
2: Fins que te mostri el contrari.
1: Exacte.
0: Bueno, Spotify havia de pagar bé els músics d'entrada. Tampoc bueno, no ho va fer mai.
1: No, però és que Spotify no és això, és que ha destinat 700 milions de dòlars en tecnologia militar.
0: Sí, sí, sí.
1: No, però crec que això és important perquè hi ha moltíssima gent que no ho sap i que potser avui dirà, ostres, doncs en canvi la plataforma ha posat diners de la investidura de Trump. O sigui, hola. I després, una cosa que em sembla molt forta és que cola anuncis de la ICE, que és l'Agència de Control Migratori, per reclutar gent, per tenir més gent per controlar el control migratori i deportar. O sigui, és que és una plataforma racista, feixista...
0: Bueno, cap sorpresa amb aquest superatram que deies, quan justament en aquell país ara mateix hi ha redades reals pel carrer.
1: Sí, sí, ho sé. És terrible.
0: És terrible.
1: Doncs mira, aquestes redades estan financiades per Spotify.
0: Sí.
1: És a dir, Spotify, amb els nostres diners que hauria de pagar els músics i amb els diners que a les persones oients li donem, directament mata a gent.
0: Sí.
1: O sigui, dit així és cru, però és que és així. I després... no entenc, perquè mira, ahir va sortir la notícia de que els músics bascos, 162 bandes de músics bascos d'Euskadi, han tret la seva música de Spotify, i penso, què passa aquí? O sigui, jo no paro de dir-ho, no paro de fer-ne difusió. Quan penjo una story que parlo de Spotify, cap músic la comenta. Cap músic, o sigui, i penso, clar, o sigui, ho entenc, m'agradaria molt més que algú, o sigui, que entréssim en un debat, que hi hagués com un debat que em diguessin, escolta, mira, jo no la puc treure, o ara no ho veig, o com ho has fet, o no sé què, però és que és com si fos un tema tabú de... no en parlem, perquè així, escolta, si no en parlem, no...
0: Ens sentim menys culpables, potser.
1: Sí, i jo crec que en la contradicció vivim, i en aquesta contradicció hem de fer-nos responsables, i al final, si fem un moviment migratori juntes, és que les oients també l'hauran de fer.
0: Com és que s'ha fet el País Basc?
1: Perquè està molt més polititzades.
0: Encara s'aguanta aquesta politització basca?
1: Molt més que nosaltres.
2: És que el País Basc són els millors.
1: Sens dubte.
0: Aquí va haver una època que semblava que ho estàvem també, no?
1: Mm. No estic d'acord.
0: Era que no, eh?
1: Jo no estic d'acord. Jo crec que bueno, però aquest tema és que no entraré.
0: Ja, és que
1: no, jo no.
0: Escolta una cosa, Clara, tornant a això que dèiem d'aquesta més o menys calma amb tu mateixa i de no dir-te, de no... de no autojutjar-te, de tot això, de no explicar-te merdes a tu mateixa, de no autoculpar-te per... Hòstia, estic sola perquè és que m'ho agraeixo, que no sé què tal. Tot això em porta a recordar la primera vegada que et vaig conèixer. Tu saps en quin grup vas venir el primer cop? Vaja.
1: Només n'he tingut un, o sigui, Xassar.
0: Era Xassar.
1: No?
0: Xassar, exacte. Que això eren anys, 2010?
1: Pot ser, sí, clar.
0: És més o menys fa 15 anys.
1: Sí.
0: Posa a dir. I recordo que en aquella entrevista, si la comparo amb la Clara Peia que veig avui, et veig més en pau. Et veig menys enfadada. Però curiós. Potser hi ha un judici
1: no,
0: que faig jo,
1: o sigui,
0: i també una desmemòria.
1: No. O sigui, jo crec que hi ha, tens molta raó, perquè al final el meu enfado sempre ha sigut una protecció. No? Al final això és així, no? Però sí que és veritat que jo venia més suaveta i aquests dos últims anys he tornat a sentir-me... Crec que em sento enfadada perquè l'enfado és una energia d'acció.
0: Sí.
1: I la tristesa no. I al final, el que en realitat jo em sento és trista de veure la nostra societat. I la vesteixo d'enfado per tenir energia
0: motor,
1: i per accionar.
0: És motor.
1: I també, al final jo pensava, ostres, però és que no et canses, no? De seguir. Penso, és que, en el fons, una mica... o sigui, dec tenir esperança, perquè és que si no...
0: Ja, però no t'estàs carregant massa? Pesa les espatlles, doncs? El que estàs dient ara mateix, que t'ho dius a tu i et carregues.
1: És que jo no sé...
0: Compromís.
1: Sí, compromís. Jo no he vingut aquí a caure bé. Crec que si nosaltres fóssim conscients de que no hem vingut aquí a caure bé a ningú, no? Jo crec que el que jo vull és ser coherent amb el que penso, amb el que sento. I jo tinc una ètica i una moral que no vull que es vegin tenyides per aquest capitalisme atros. És que no vull. És que no vull que passi per aquí. Per mi, i evidentment hi ha molta lluita a mi mateixa, però el millor que puc fer per estar en pau jo és ser coherent a mi mateixa. I això m'incomoda, però és que també visc incòmode. O sigui, jo visc incòmode...
0: Tu visc incòmode sempre.
1: Sí, però per què? Jo visc incòmode sempre perquè jo no he encaixat mai enlloc. però no ho dic com una víctima, gens ni mica. O sigui, ho he sigut molt de temps, ja no ho dic des d'aquí. Ho dic com des d'un lloc de que per mi ja és normal d'estar incòmoda. I crec que en aquesta incomoditat m'he pogut transformar, he pogut conèixer gent increïble, he pogut arribar a llocs on no hagués arribat des d'un lloc de confort. I a més, jo crec que és que és bàsic que ens sentim incòmodes per créixer com a persones. Per créixer com a humanes, com a humanes. O sigui, que la nostra humanitat s'expandeixi.
2: És que també jo trobo que si tal i com està el panorama mundial avui, t'hi sents còmode, hi ha un problema de base.
0: Bueno, n'hem parlat molt. D'ignorància. Vam parlar amb en Ferran Palau, vam parlar d'aquesta hipernormalitat que a ell li interessa molt el tema, aquí ha sortit a tu també et va interessar molt Mariona, que és aquest concepte contemporani que ve a dir...
2: Com per formar que tot està bé.
0: Que fem, no, o que fem com es diu, swipe, scroll. Fem scroll, quan veus, vinga, Palestina, fa, vinga, va, que tinc gatet aquí, tan mono aquí, ja me n'he oblidat, no? Inputs constants i normalitzar que estan passant coses superatrosses aquí, allà i al costat. I a davant, i als veïns de davant, també.
2: Clar, o sigui, és que jo no sé si recordeu, no recordo el context ni l'any, però la imatge aquella d'un nen menor a la vora del mar que estava ofegat i estava mort, jo recordo que en aquell moment ens va impactar moltíssim la imatge.
0: Ailan es deia, aquest nen.
2: I ara...
0: Sí, el Mediterrani, sí.
2: Dia a dia veiem imatges d'un genocidi que s'està retransmetent en directe i som capaços de que no ens generi cap mena de sentiment.
1: Però
2: sí.
1: Sí, jo crec que han aconseguit el que... O sigui, al final és una... ens estan tastant, vull dir, han aconseguit una cosa que és molt forta, que és que creguem que no podem fer res.
2: Yeah.
1: Que creguem que no vam nosaltres, que ens desresponsabilitzem, que sigui com una cosa fora de nosaltres, quan nosaltres tenim tanta responsabilitat amb tot el que està passant, és a dir, és que si ens en donéssim compte de, i tant poder, perquè al final, clar... Barcelona està a favor de Palestina, però llavors fa les festes de la Mercè patrocinades per Coca-Cola, que és una de les empreses que més diners posa. Vull dir, hi ha tantes incongruències de base, de dir, no, o sigui, un consum real de on posem els nostres diners, perquè al final, sense els nostres diners no podem fer res. Els diners de cada una de nosaltres. Com consumim?
2: Clar, és que jo crec que és el peix que es mossega la cua, perquè
0: és que és impossible.
2: Si ens organitzéssim...
1: Veus? Ja estàs dient això.
0: Ja ho sé.
1: Que és el que dic, que diu tothom.
0: No, està molt bé una cosa. Canviaré de paraula.
1: Vale.
0: És possible, però abracem les contradiccions permanents que tindrem.
1: Jo, el primer que he dit és que és això, tot és una contradicció.
0: Sí, 100%.
1: Però no una justificació.
0: Tens raó.
1: És diferent.
2: A part, que hi ha una cosa en posicionar-se o prendre aquestes iniciatives que és... renunciar al privilegi i renunciar a la comoditat, perquè és molt fàcil anar a un bar i demanar una Coca-Cola en comptes de preguntar si tenen una alternativa a tal, o anar a un bar que ja sàpigues que no hi venen aquestes
1: coses. És que no necessites una Coca-Cola.
0: Yeah.
1: No necessites una Coca-Cola. No la necessites. Saps què et vull dir? O sigui, la desitges i la vols, però no la necessites. És que és per això. O sigui, una cosa que... Com és que nosaltres podem anar a... Podem agafar un vol, pagar 200 euros, 400, no sé quants, i anar-nos-en a l'Àfrica, quan les persones d'Àfrica han de venir aquí? Vull dir,
0: sí.
1: Només això, només aquest dato que és petitíssim, però és enorme, amb això tot, o sigui, en quin moment tu, per ser una persona blanca que ha nascut a Europa, pots fer el que vulguis, saps? Vull dir, al final... Però ho hem normalitzat, ens hem cregut que això és una possibilitat, i l'utilitzem.
0: I aquest privilegi que deies, ai, el privilegi de demanar-me una beguda de cola o el que sigui, no és... O sigui, el privilegi el tenim constantment.
2: Sí.
1: Amb tot.
0: Encara

0: possible no anar-hi, no? Per tu, a tu, hi havia una pulsió que et portava cap allà. Recordo que deies, no és activisme el que faig, és ser humana i necessito anar cap allà. Què va passar? Ens ha quedat com una imatge molt folkloritzada i fins i tot humorística de tot allò que va passar, moltes crítiques, molt tal...
1: Mira, és que la veritat, jo o sigui...
0: M'estic explicant,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, t'estàs explicant. Jo vull dir que... ha sigut un moviment importantíssim. Ha generat molt debat, se n'ha parlat molt, ha fet que es parli molt, que es visibilitzi molt Palestina, ha fet que s'ajunti molta gent de molts països, gent influent. Jo crec que ha sigut un moviment que, per molt que hi hagi, evidentment, molt, se n'hagi fet molta burla i molta crítica, jo crec que ha sigut un moviment importantíssim.
2: Això per una banda. Ja em diràs tu, perdoneu, però el senyor Josep Maria que diu ai, la flotilla és una merda, bueno, tu què estaves fent?
0: Sí, sí, sí.
1: El sofà estava el Josep Maria.
2: Rescansar el paquet.
1: Perfectament.
0: L'escrot,
2: sí.
0: L'escrot.
2: Sí.
1: No, jo crec que a mi el que... O sigui, diverses coses. Jo el que vull dir és que jo... no sé si no vaig fer això per activisme. O sigui, jo moltes vegades no penso el que faig i ho faig i després, bueno, la vida ja... Però és que el que més m'ha matat de tota aquesta època és que tot el meu refugi ha sigut sempre la música. A mi la música m'ha donat tot. Sempre, m'ha salvat de tot, en tots els moments. O sigui, sempre la meva paraula, la meva frase ha sigut sort que existeix la música, saps? Però és que de cop jo no em venia de gust fer concerts, no m'havia passat en la vida.
0: I això que el teu escut o el teu flotador es diu piano.
1: Sí, es diu piano o música en general, ja
0: o
1: no
0: música,
1: sé, però, sí, sí, sí.
0: Però un piano també, vull dir,
1: bueno, clar, clar, és el lloc on jo em sento activament.
0: És que és on t'hem vist sempre.
1: Sí, sí, sí.
0: Segut a un piano.
1: Sí, sí.
0: I digues, sí, sí, que
1: imagina't el privilegi de veure algú sempre segut a un piano, és a dir, vol dir que ha tingut moltes, moltes facilitats a la vida.
0: Llavors, no et sortia a fer música? No, aquesta posició, o sigui, no la tenies en aquell moment.
1: Bueno, pensava, jo puc anar fent concerts, però... llavors em van trucar, vull dir que no vaig ser jo. Vaig dir, hola, puc venir a les... No, ni de conya, sí, no sabia ni passat pel cap. Em van trucar perquè, clar, com que tot el rato estava penjant coses, anant a manis, tocant per benèfics, per Palestina i tal, em van dir, escolta, vols venir? I vaig pensar, no, vaig dos dies per pensar-m'ho, truco per dir que no. I vaig trucar per dir que no i vaig dir que sí. O sigui, no... I vaig dir que sí i vaig pujar allà i la meva vida no tornarà mai a ser la mateixa.
0: Per què?
1: Perquè jo he entès una cosa i és que jo marxava amb... Érem 19 persones en un vaixell. Allò era una distopia absoluta. O sigui, jo estava vivint una distopia, la meva vida era una altra, amb gent que no coneixia de res. Tal. Però és que me n'he adonat que he tornat aquí. La distopia és això.
0: Ah.
1: La distopia l'estem vivint aquí constantment, que continuem amb la nostra vida com si res passés, i això és una distopia. Llavors, clar, a mi això ja no jo aquí, jo, a mi m'ha caigut el taló, jo això ja no puc tornar a veure com ho veia abans. I a mi el que m'està costant és, què faig amb això jo, ara, aquí?
0: Què faràs? Què creus que faràs?
1: Bueno, de moment vaig fent coses com, a part de que... tocant no sé quants benèfics dels últims temps, vull dir que ara em costa omplir els meus propis concerts perquè m'han vingut a veure els benèfics, saps? Clar, és una cosa...
0: Però cal dir que a nivell personal també, què em faràs de tota aquesta experiència i informació i enriquiment personal, pel que estic entenent?
1: Sí, a veure, jo crec que tot s'ha d'anar col·locant. No sé el que em faré, jo no puc tornar a sortir amb una flotilla perquè em desequilibraré mentalment el que no està escrit, o sigui, en sortiran més i jo no podré sortir amb una flotilla, però...
2: Perquè tu, Clara, fins on... O sigui, quin va ser el... com el final del teu trajecte amb la flotilla? Perquè van haver anades i tornades?
1: És que va ser tot tan complex, jo vaig estar 18 dies.
2: Vale.
1: I la missió va durar... Doncs vaig estar just la meitat. Mm-hmm. Perquè va durar... Doncs diria que un mes, van tornar... Sí, un mes... o un mes potser llarg, perquè van tornar el 3, potser un mes i poc, jo vaig estar de sí. No, o sigui, al final jo crec que són experiències que també es plasmen en el teu dia a dia, en la manera, o sigui, en la manera de parlar amb la gent i de... O sigui, a mi hi ha converses que ja no m'interessen, i sobretot ja no tinc temps per perdre amb persones que no m'interessen. I no passa res, no passa res, no és dolent. No, o sigui, hi ha molta gent que ja no m'interessa. Ho sento. I no passa res. Perquè jo no tinc temps per perdre ja amb les coses que realment per mi no tenen sentit i que no estimo. O sigui, és que ens podem morir demà i no en som conscients aquí. Però és així.
0: En fi, hi posarem aquesta cançó de Tracy Chapman, que és una persona que va aconseguir situar-se, o jo crec que va entrar al sistema per dinamitar-lo tant

0: com va poder, durant els anys 80 i 90, amb cançons com aquesta.
1: Fantastiquíssima persona, per favor.
0: L'has conegut, ella, personalment, o què?
1: Sí, home, no.
0: No, eh? Per cert, una cosa que volia dir. A l'entrevista que et van fer companyes de Ràdio Televisió Espanyola, vas dir el següent. Deies, en aquest cas, posicionar-se en contra del genocidi no em sembla ni activisme, és una qüestió d'humanitat i empatia. Per això et deia, te'n recordes abans que té...
1: Clar,
0: que té
1: sí,
0: d'allò.
1: Sí.
0: Era d'aquí que ho traia.
1: Totalment, totalment.
0: Parlem d'una revolució amb la Tracy.

0: Doncs sí, parlem d'una revolució aquí amb la Tracy Chapman, d'aquí ara, fora de micro, de Clara Peia, la nostra convidada, n'està fent una hagiografia increïble, declarant-se'n infinitament fan. Clara, tens un micro aquí que te n'estàs oblidant.
1: Sí, home, per mi és... I per mi també és molt important tenir referents. Una dona negra, lesbiana, sortint... Bueno, ocupant espais, dient coses, per mi, bueno, referent absolut.
0: Escolta, com que hem començat l'entrevista menjant-nos com tres quarts de guió, però de preguntes que estaven en una part i en una altra, però ja han anat apareixent i
1: perdoneu,
0: tal...
1: Perdoneu,
0: no,
1: soc fatal.
0: Peia, que no ho saps, que ja ho sé, ho he dit al principi.
1: Ja, ja ho
0: si
1: sé,
0: ens coneixem.
1: Ja ho sé.
0: El que sí que tinc molt clar és que hi ha molta gent que té ganes de xerrar de tu.
1: Ah, sí?
0: Sí. Gent afí, gent del teu cercle.
1: Ah, sí?
0: Jo, aquests dies preparant l'entrevista, jo abans li deia a la Mariona, abans que arribessis, jo crec que ets una persona que puc entendre que li caiguis malament a certs sectors, ho puc entendre, perquè ets canyera,
1: no,
0: contundenta...
1: Genero contradicció total.
0: Però jo crec, Clara, que ets una persona molt simpàtica. Saps?
1: Oh, mira!
0: Jo sempre ho he pensat. Saps que t'ho he dit abans,
2: sí,
0: Mariona?
2: Sí, confirmo que m'ho ha dit.
0: És veritat, perquè ets una persona divertida, que ets amable, que abraces, que tal, que no sé què. Però és veritat que dius les coses. I això, que ahir just parlàvem de gent amb complaents, o sigui, amb sentiment aquest de complaure els altres,
2: sí,
0: amb la Júlia Molins...
2: I de fet que hi ha un component de gènere, amb voler complaure, amb voler amb baixar el cap, dir que sí a tot...
0: Tu no ho gastes, això.
1: No.
0: I és per això que caus malament. Ves per on?
1: No,
0: evidentment, no sigui que siguis una dona.
1: I curiosament, caic molt pitjor els homes que les dones.
0: Sí.
1: Curiosament, vull dir, al final... No sóc el que s'espera i no ho seré.
0: Puc dir no totalment, incloure'm
1: a
0: mi?
1: I tant que sí, he dit un general.
2: No, és no totalment, però sospitosament sempre ment.
0: Sí, sí, sí. Escolta aquest home que li caus molt bé, també em consta, però aquí ens explica la seva vida, el seu moment de pausa.
3: Hola, què tal? Jo sóc el Henrio i el meu moment de pausa és quan cada dos o tres dies puc escapar-me a fer una passejada pels voltants d'on visc, que és un lloc que està ple d'arbres, de boscos, de rierols i de camins, i és un moment que em permet fixar-me en els detalls de tot allò que m'envolta, dels arbres, dels canvis de les estacions de l'any i de veure com el món va evolucionant al meu voltant. És un moment que em genera moltíssima pau, que adoro i que bàsicament fa que no pensi en res més.

0: Això és molt bonic, és molt emocionant. Es diu Quan ens creiem àngels. Això és el disc és Perifèries, oi?
1: Sí, si Perifèria, fa temps, eh?
0: I has de pensar, tu, també?
1: En què?
0: En quina, aquesta cançó, a quin disc estava? O ho tens clar? Quan...
1: Mira, jo l'altre dia estàvem fent un escalfament amb la meva germana per tenir una companyia de Les Impossibles.
0: Les Impossibles, sí. Home, sí. Ariadna, una abraçada.
1: Ariadna, hola, és la millor persona del món i la meva preferida, sí. I l'estimo més que...
0: L'hem de convidar, no, un dia, Ariadna Peia?
1: Per favor.
0: Estaria bé, no? Aquí al programa.
1: No et pots arribar a imaginar, és un, yeah. És un ser espectacular. La cosa és que estàvem escalfant i va sortir una cançó meva i jo l'anava cantant i pensava, em sona d'algú, em sona...
0: I era teva.
1: Era meva. O sigui, vaig pensar, ostres, estàs, bueno, clar, desubicada. Però és que, clar, també és veritat que n'he fet tantes i tampoc... O sigui, sí que és veritat que no soc d'aquestes persones que, no, jo faig això i... No sé, no pretenc.
0: És que passa una cosa, Clara...
2: Jo t'ho dic que no em sorprèn, eh? Perquè... Crec que forma part com de la distopia Clara Peia, que és com he fet un tema, però no me'n recordo, perquè alhora estava fent un altre, perquè, saps, com... Yeah. Com que et van passant coses
0: tirant,
2: i... Sí.
1: És que em passen tantes coses, és que em passen tantes coses que si jo ara, en el meu moment d'ara, que és dificilíssim, és que no... Bueno, o sigui, em passen coses cada dia i no ho entenc i penso, a la gent li passa tot això? O sigui, és que no ho entenc.
0: Com es diu aquest programa? Com es diu? Es diu Pausa, aquest programa.
3: Pausa.
0: Sí, sí. Clara, tinc una teoria sobre els teus discos. Digue'm. Fora, mentre sonava aquesta cançó, et deia, tinc la sensació que els teus discos estan com vius, com que s'interrelacionen entre sí. Ells, que prenen sentit, malgrat no cantis tu, que canviïs de cantants, que canviïs de veu, etc, que això no és tan fàcil, tampoc.
1: No.
0: Perquè, clar, quan Bruce Springsteen canta els seus discos, doncs Bruce Springsteen és la mateixa veu tot el rato, malgrat es vagi fent vell, però hi reconeixes. En el teu cas, hi ha com una mena de, doncs això, d'interrelació entre discos, i jo crec que ho he trobat una cosa, que penso que si els teus discos no els haguessis gravat mai, que aquest repertori, tot el teu repertori, que és molt àmplia, l'haguessis només interpretat en directe, tindria la mateixa sensació.
1: En sèrio?
0: Sí, perquè crec que la teva música és molt viva. Perquè jo t'he vist molt en concert, o bastantes vegades en concert, i crec que hi ha com una mena de llibertat tot el rato, de cançons que... És que no m'ho sé explicar.
1: Molt cristiano, molt cristiano, molt fusional. És que crec que ho entenc. Però és que jo... els discos no és que no m'agradin, m'agraden, i a part treballo amb Trampolín, amb l'Adri González i el Jack Fernández, que són productors d'una sensibilitat absoluta, vull dir... Però sí que és veritat que la meva zona de confort és l'escenari.
0: Yeah.
1: És a dir, allà és on... O sigui, l'efímer de l'escenari, per mi, és la vida, perquè és com... Quan tu fas un disc, el disc queda allò que tu has gravat i tu has decidit, cada vegada que tu escoltis allò, serà el mateix. En canvi, ostres, és molt més fidel a la vida un escenari on tot és possible, tot pot passar, i allà hi ha la màgia també de no poder capturar mai aquell moment, no? És com quan t'enamores i t'agrada una persona i no pots retenir el moment en què has estat amb aquella... O sigui tens tota la sensació al cos, uh-huh. Però no pots...
0: Ho pots escriure, però no...
1: No hi és. O sigui,
0: no recuperaràs mai, allò.
1: Mai. I això és una passada.
0: Bé, deixarem de filosofar per un moment, perquè tenim molt material i són 2:45 de 3 de la tarda. Com ho hem fet, Mariona? Doncs, bueno, tenim Clara Peia segons sí. Nosaltres i sent alhora tu i jo un xapes.
2: També,
0: així
2: també.
0: De manual. Henry, què dius? Més coses.
4: Doncs per mi la Clara és una persona i un artista amb un cor enorme. Ja va entrar a la meva vida fa molts anys a través de la seva música, però més recentment ha entrat a la meva vida en uns entorns molt més propers, coneixent-la com es mou en el seu entorn musical i també a nivell personal. I això m'ha permès veure que és una persona magnètica que genera molts canvis en les persones del seu entorn en positiu i que té una electricitat, no ho sé, molt increïble. Suposo que depèn de les personalitats, però en el meu cas m'he adonat que quan estic cantant amb la Clara, quan estic treballant, fent alguna cosa, fa que jo tregui una versió de mi que m'encanta. I jo crec que això és molt difícil i, evidentment, no cal que digui tot el que genera transmetent amb la seva música, amb el seu piano, quan es posa a tocar, amb les seves lletres, que són increïbles. I, bàsicament, per mi és un referent, així que em sento molt afortunat.
5: Como caballo, con pelo...
0: Això era el que explicava d'Enric Verdaguer, és a dir, Henrio, pels amics. Recomano molt tot el que ha fet aquest senyor, a nivell de... també com a artista en solitari, ell.
1: L'Enric és dels millors compositors de cançons que jo he conegut mai.
0: Sí, eh?
1: Sí. I o sigui, i... em sembla... A mi l'Enric Verdaguer, o sigui, el Henry, perdoneu-me,
0: sí,
1: em sembla increïble. I em sembla una persona que no pretén res. No, bueno, pretén. Okay. És que no pretén res. Simplement... Bueno, jo... és que l'Enric és... Ojo amb l'Enric.
0: Sí, va fer Udols també, per cert, amb l'Alba Careta, que és un altre disc d'aquesta família del Cantut, increïble, i vaja, hi ha el Perifèria amb la Clara Peia, concerts, gires, etc, moltes coses, eh? Escolta, estem sentint a Leo Rizzi, una altra veu que ens ha enamorat. En aquest cas ets tu col·laborant a un disseu, no? Aquesta,
1: sí, això és un...
0: Desvanecer.
1: Sí.
2: Mm-hmm. La faig servir per parlar una mica com de salut mental, que ja sabem, Clara, que... Bueno, igual és el monotema perquè ets de les poques persones que en parla, però anem a donar-hi una volta i el que et volia preguntar era que tu ets una persona neurodivergent, ets queer, ets lesbiana, quantes capes creus que arrossegues?
1: Soc bollera, que és molt diferent que ser lesbiana.
2: Sí, eh?
1: Clar, ser lesbiana és una orientació sexual i ser bollera té a veure amb una identitat, és com ser marica i ser gay.
0: Sí.
1: Al final són coses diferents perquè a mi em llegeixen d'una manera, és a dir, jo puc anar a una altra noia que sigui lesbiana que no la llegiran de la mateixa manera que a mi, perquè tinc una expressió de gènere que incomoda.
2: Vale.
1: I això, aquest detall, crec que fa una mica de canvi.
2: Hosta, no ho havia
0: per enviar
2: mai,
0: una abraçada a la Birds, Ocdeu, que també n'hem parlat d'això.
2: Amb la Birds també és bolleron.
0: Home, i tant.
2: Sí, sí, sí.
0: I és, com es diu? I és, bueno, és igual, tira. No em sobra paraula.
2: No binària. Meravellosa.
0: No, no, és meravellosa.
2: Aquesta és la paraula que buscaves.
0: Tot el que fa ella, sí.
2: Clar, i el que et volia preguntar també, Clara...
1: Estic d'acord, és... estic d'acord.
0: Amb què?
1: Amb lo de la Birds.
0: Que és meravellosa.
1: Sí, sí, sí.
2: Creus que, a banda de bollera, neurodivergent, queer, no sé què, els traumes personals també són capes d'opressió? És a dir, que també són com merdes que carreguem, encara que no siguin tan universals.
1: O sigui, clar, tu per què creus que el col·lectiu LGTBI està tan ferit? Bé ferit per, clar, o sigui, bé ferit per tots els traumes que li ha generat el fet de no poder ser, de no poder expressar-se, de veure que el que eren no entrava, del bullying, de, etcètera, etcètera, etcètera. Al final, jo sempre dic que si a mi no m'haguessin passat aquestes coses, jo vinc d'una família de classe mitja alta, jo potser seria una tenista insuportable de dretes i pija. O sigui, bueno, pija ho soc perquè vinc d'on vinc, és a dir, no, en el sentit que no, la meva vida, evidentment, no la... Però vull dir, jo vinc d'un... Jo tinc un passat amb totes les comoditats, no? I això és així, no? I també és una cosa de la que en soc conscient i que també m'he de fer responsable, però evidentment, si jo no m'haguessin passat totes aquestes coses, o sigui, i al final és que la ferida genera empatia, i l'empatia genera comunitat, i la comunitat genera canvi. És que al final és... Hi ha una cançó del Ferran Peral que és Santa Ferida, i jo sempre penso, Santa Ferida, perquè és el pitjor que et pot passar, però si la jugues a favor, si te la treballes, és una oportunitat d'obrir-te la sensibilitat que, ostres, ho dic ara i quan estic malament la odio.
2: Ja, ja, ja.
1: Però, i estic malament ara.
0: I ara mateix ja t'ho noto. Ja ho has dit fa una estona.
1: Bueno, és que fa 15 dies es va morir el meu gos, acabo de tornar de la flotilla, em sento molt sola, em sento realment, des que s'ha mort el meu gos, em sento molt més sola que abans, que ja m'hi sentia, i mira que tinc un entorn increïble, no? Però al final també em costa... Bueno, em costen les relacions, em costen, sí, sí, sí.
0: Vull recuperar, per cert, la paraula que buscava abans quan parlàvem de la Birds i de tu era butch.
1: Sí, ah, bueno, butch. Jo em sento més tomboy que butch.
0: Tu és més tomboy, potser.
1: Sí, em sento més tomboy, però bueno, butch també.
0: Si no, si oient, si no esteu situats amb la cosa, aneu a internet i és fàcil trobar, sí, tots aquests conceptes, eh?
1: Sí.
0: El que vull treure a col·lació és un moment d'aquesta temporada, quan va venir en Triquell, en Cesc Triquell, i vau tenir, crec que tu i ell, aquella conversa sobre... el fet de parlar, de posar en primera línia informativa el tema de la salut mental, Triquell.
3: Fa una mica rabieta ara que s'hagi com transformat la salut mental en un logo d'una Totebac i que s'estigui parlant de manera tan banal i frívola d'aquest tema. Per tant, és un tema que he decidit que no vull parlar-ne més.
0: Ja està, eh?
3: És que no, o sigui, no és que no vulgui parlar, en plan, que està molt bé, però com ja començar el tòpic, salut mental, no sé què, sembla que iniciïs una secció de salut mental, en plan, tio, no sé, tio, és molt més complexa que això, i crec que per molt que siguem agents que ho vulguem aterrar i que vulguem parlar més. De fet, jo sé que la Mariona n'ha sigut una gent, i jo també n'he sigut una gent, de com de normalitzar-ho.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Ha arribat un punt on estic veient una inèrcia de mercat bastant perillosa pel que fa a la salut mental, i he decidit que jo ni vaig amb la bandereta d'indústria ni de salut mental, com a mínim ara.
0: Què en fem d'això, Clara Peia?
1: Moltes coses a dir. Mira, jo crec que hi ha una sobreidentificació amb les coses. I, evidentment, quan tot... Bueno, és que el capitalisme, com que absorbeix tot, també absorbeix els diagnòstics. I ara, venga, diagnostiquem-nos totes tenim diagnòstiques. Bueno, si tot, diagnòstics, totes estem fatal. Pues clar que totes estem fatal, perquè aquesta societat en la que vivim està fatal, està malalta. Llavors, com no anem a estar nosaltres malaltes? Per tant, evidentment. Jo, una de les coses... després de molts anys de que aquest tema hagi sigut central, després d'estar 16 anys medicant-me, ara porto gairebé 2 anys sense medicació, i crec que la meva decisió de deixar de medicar-me va ser quan vaig decidir que tractaria la salut mental com algú queer, com lo queer, no?
0: Com l'alteritat.
1: Bueno, com... No, com...
0: No.
1: Com no, o sigui, lo queer és no identificar-te. O sigui, té a veure amb... És tot allò que no cap...
0: Fora de les etiquetes.
1: Sí, no hi cap. O sigui, per tant, final. Si jo em desidentifico amb el meu diagnòstic, el poso en dubte. Si jo poso en dubte el meu diagnòstic, no el tinc.
0: Clar.
2: Però alhora, no et fa la sensació que... és que potser no és el diagnòstic, sinó els símptomes formen part de la teva manera de ser? És a dir, jo que tinc TOC, que...
1: Tu també tens TOC?
2: Sí.
1: Ai, amiga.
2: Clar. I estic medicada pel TOC. Bueno, jo l'altre dia fa poder 5 anyets del TOC. Bueno, jo l'altre dia, no sé si tu has tingut clar també aquests moments de desquiciada, vaig preguntar-li a ChatGPT, perdoneu per fer servir ChatGPT, si pot ser que no m'enamori perquè vaig medicada d'antidepressius.
1: Evidentment. Jo he estat 16 anys prenent antidepressius i és, o sigui, jo em puc enamorar, jo m'enamorava des d'un lloc que no passava pel cos.
2: És
1: que jo
2: és mental.
1: Vaig començar a prendre antidepressius tan jove que crec que no m'havia enamorat mai. O sigui, en el sentit, no m'havia enamorat mai des del cos. Perquè, clar, o sigui, tu tens uns mecanismes, una persona que compleix tota una sèrie de coses que a tu t'atrauran. No, però jo des de que no em medico, les coses em passen pel cos. I és una cosa
0: però...
1: fortíssima.
2: I t'espanta?
0: Vols dir, el cos vol dir l'experiència física.
1: L'experiència física?
0: Les papallones de l'estómac, que diuen, aquest tipus de coses, aquest nervi.
1: No, perquè les papallones de l'estómac, les papallones de l'estómac, com que són, tu et pots imaginar que estàs enamorada i que passi. Jo et parlo molt més també del desig físic, perquè al final, a mi... Ara, per exemple, em pot atraure una persona com que cau malament. Això és una cosa que en la vida m'ha passat.
0: Vale.
1: Perquè jo no tenia una atracció física directa des del meu cos. El meu cos no... Vull dir, els antidepressius són un compressor. És un compressor de lo bo i de lo dolent, però és que jo ara ploro molt més. Ara estic... Em passen moltes més coses pel cos i ha sigut... L'assignatura més difícil de la meva vida ha sigut deixar els antidepressius. O sigui, generen una addicció... tremenda, que poc se'n parla.
2: Addicció o tolerància? O les dues?
1: Les dues coses, però sobretot addicció.
0: Sempre et diuen depèn de la dosi, no? Quan tu vas i et mediquen, clar, en el meu cas és des d'uns atacs d'ansietat, sí. Des d'uns episodis, unes èpoques molt dures en aquest sentit, bastant dures, no diré molt, i llavors em deien, té mitja pastilleta, tranquil que no passarà res. Això em deien sempre. I és veritat que no em va passar res perquè vaig intentar ser molt conscient.
1: Però quant temps em vas prendre? O era esporàdic?
0: Era esporàdic.
1: Clar, però això és diferent.
0: Clar, llavors el tema... No, per
1: això
0: t'ho pregunto.
1: Tu no prenies antidepressius, tu prenies benzo.
0: Sí. Llavors, en el cas que ho estiguis fent durant anys, genera...
1: Una addicció
0: brutal.
1: El que passa que no interessa que se sàpiga això per una no. Qüestió de la indústria farmacèutica. Però genera una addicció brutal, ningú et diu que deixar-ho és un infern, que passaràs un mono que flipes, perquè tu el que et passa quan intentes deixar és que et penses que el que t'està passant és que et venen tots els símptomes. O sigui que t'estàs, entre cometes, brotant, i llavors dius no, jo no ho puc deixar. Jo era ho he deixat al quart intent. He estat 8 anys intentant deixar-ho.
0: Vale.
1: Fins que vaig escoltar un speech de la Laura Martín López Andrade, que és una psiquiatra que recomano moltíssim, que va fer una cosa al CCCB. Jo vaig escoltar allò i vaig dir, no, és que ja s'ha acabat. Jo aquestes pastilles les deixo. I és que s'ha acabat. No em prendré més. I ho he aconseguit.
0: Com aquest programa és absolutament transparent, som així nosaltres, tenim molta feina i coses que volem tractar, llavors...
1: Sí. Acabem amb això en un moment,
0: sí, Mariona?
2: Sí.
0: I posem una publi, i estic cortant el programa al meu cap, ara mateix, posem una publi i després parlarem de... Bueno, sentirem dues veus increïbles, una catalana i l'altra de Portugal.
2: Vale. Sí. Quant temps, Clara, sents que has fet net O sigui que estàs com lliure de tòxics antidepressius.
0: Tu notes el cos, això, que dieu?
1: El cos parla increïble. Parla. Els primers 15 dies estàs, encara tens dosi, i els primers 3 mesos són terribles.
2: Ja.
1: Però terribles.
0: Quan dius mono, què vols dir?
1: No,
0: o sigui, físicament...
1: Sí, sí, és una cosa...
2: He tingut com calambres al crani.
1: Bueno, un buit, ganes de morir-te, un buit, no entens res de la vida, o sigui, de cop, tu has, o sigui, és com si et deixessin al mar sense flotador i tu no, sempre has portat flotador. Uh-huh. Llavors, bueno, vas fins que t'acostumes, o sigui, a mi la meva psiquiatra, que és una crack de psiquiatra, em va dir, Clara, estàs pujant l'Everest amb sandàlies. I li vaig dir, m'és igual, és que no, o sigui, és que jo, o sigui, soc forta per lo dolent, doncs per lo bo també. M'entens?
0: Clar, és bo.
1: O sigui, som-hi, amb tot.
0: Última cosa, perquè abans m'ha quedat penjada aquesta pregunta. Abans has dit, parlàvem de diagnòstics i d'etiquetes i de tal, però sense un diagnòstic, què hauria passat? És a dir, els diagnòstics, al final, són absolutament necessaris.
1: Bueno, és anomenar algú...
0: Podem estar-hi una mica barallats, no, potser?
1: Però, bueno, jo crec que és, serveixen, a mi em van servir molt per tenir un marc, per dir, vale, el que em passa té un nom, per tant té un tractament, però després... I a part també no pots descontextualitzar els diagnòstics del seu moment, res ho pots descontextualitzar, que, per cert, el que ens passa aquí, ara, actualment, aquí, és que tenim una falta de context amb les coses. Per tant, Rosalía treu un disco com el que treu i tothom l'alaba com si fos una deessa en comptes de veure que hi ha una falta de context brutal que és perillosíssima. Però això ens passa en general.
0: No t'he entès ara.
1: Bueno, clar, és que he obert un altre meló.
2: Rosalía es vesteix de verge en un moment d'auge de l'extrema dreta i el catolicisme
1: exacte,
2: i tal, i tothom fa reina!
0: El tema
2: bueno.
0: Threat wife, eh?
1: Bueno, i que ella parla de Déu i de que Déu i lo important que és Déu mentre fa especulació immobiliària. Quina espiritualitat és aquesta? De quina espiritualitat parlem? Surt en un videoclip planxant i practica el celibato voluntario. Bueno, vull dir, moltes coses que són super, super, super perilloses perquè com que ens falta context i a tota la gent acomodada el que li falta és context en general, llavors, doncs això, som-hi.
6: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
7: Estàs escoltant els moments estel·lars de pausa.
0: Vinga, va, que ens queden 11 minuts de programa.
2: Joder.
0: Som amb la Clara Peya, hem de parlar d'un parell de...
8: Relájese.
0: Sí, no puc. Hem de parlar d'un parell de coses. La primera, sentir com la Clara, doncs, bueno, avui no passarà per la porta quan surti aquest estudi, perquè parla la noble Magali Sare, que a més ve amb un regal.
9: Confia. La Clara és de les persones més generoses que conec i això que és de les persones més ocupades que conec. Però s'ho manega per treure sempre el temps de qualitat per dedicar als altres, a les causes importants, i m'agrada molt com fa servir la música com a activisme per denunciar injustícies. És la millor, la Clara. Estem d'acord o no?
10: Estem d'acord.
11: Sí, jo no he treballat tant amb la Clara, però tot allò que na Magali diu és vera. I també volia dir que potser aquesta persona més corajosa i valenta que conec, que m'inspira a ser més interventiu i a fer més coses. I és raro, perquè a la vegada fa la música més melodiosa que he escoltat mai. És increïble com té aquest poder reivindicatiu i a la vegada sensible. Que no són coses molt conjugables, però na Clara ho fa, conjugar aquestes dues coses.
9: Totalment, ho aconsegueix. És una crac. Subscric tot el que ha dit en Salvador Sobral. Algú més vol opinar?
10: Clara, ets la millor!
9: Clara, ets la millor! Espacio, no hay espacio,
0: jo crec que el que sonava de fons, que ha dit, ets el millor, crec que era el Sebastià Gris, m'atreviria a dir.
1: Sí, jo també
0: crec. Era ell, no?
1: Sí.
0: I el que de sobte apareix... Això ha passat dos cops. El dia que va venir la Magali Sare, vam contactar amb el Sebastià Gris, i el Sebastià de sobte li va posar el telèfon al Salvador Sobral. I avui, que parlo amb la Magali, li posa el telèfon al Salvador... Bueno, hi ha una família allà.
2: Encara estaran allà.
0: Comença a preocupar. No, que van de gira junts. És bàsicament això, eh? És una mica sectari. Escolta, bueno, no sé què dir de la Magali Sare, que va ser convidada a aquest programa, que la Mariona i jo ens vam quedar absolutament bocabadats. Que...
1: Sí, sí.
2: Enamorats,
0: Que és una tia tan increïble com canta, que diu, es diu ella mateixa, ara cantaré malament, expressament.
1: Bueno, és que pot ser que...
0: De veu.
1: Pot fer el que vulgui. A part també a mi m'agrada molt perquè... Bueno, per mi és com una niña diabòlica, és una mica Björk. Té aquesta cosa de no contentar, que em sembla... que és importantíssima en els moments que vivim.
0: Nínia Diabol, que m'agrada,
1: sí,
0: la
1: no
0: Magali
1: intenta
0: Sare.
1: Contentar cantant, sí, sí, sí, no? Sí, sí, sí. Ella explora i està... i busca i...
0: Absolutament.
2: Sí. Bueno, jo, últimament parlem de reivindicar la histèria, la lletjor, la mediocritat...
0: No ho havies dit mai, això, tu.
2: Per això, vull dir, i crec que la Clara fa èmfasi en això de siguem unes histèriques i tinguem dret a sortir lletges i despentinades i cantar malament i...
0: Despentinada, Clara, no.
1: No, no tinc cabell. No, o sigui, jo el que vull és trencar un sistema que és absolutament rígid. I que ens treu temps de compartir, de plaer, de pensament crític, de... O sigui, reivindico l'alteritat, sense cap dubte.
0: Clara, fins a quin punt et sents David Goliat en aquesta lluita?
1: No. No, o sigui... Bueno, una mica.
2: No, bueno, sí.
1: O sigui, vull dir que no m'hi vull posar perquè fàcilment hi puc caure, no? O sigui, a mi em desespera una mica... veure com les meves companyes de professió, les que estimo i admiro, no fan èmfasi en acompanyar certes coses, no? Vull dir...
0: Entenc que no només companyes de professió, entenc que en general gent, família...
1: Sí, amics, no, jo ara perquè estic amb el tema de Spotify, però sí, en general gent, família, tot, o sigui, sí, però com he dit abans, no... He decidit que no vull gastar temps amb coses que no són fèrtils, perquè al final no cal que algú pensi com jo, al contrari, m'agrada la gent que pensa diferent, però ja està.
0: Molt bé. El 2 d'octubre llegíem Tots Feliços, això.

0: Doncs el 2 d'octubre llegíem que arrencava el Women, el Festival Musical de Barcelona, amb aquest cartell format al 100% per dones. La Clara donava el tret de sortida d'aquest certamen. A la Paloma, va ser això, Clara Peia?
1: La Paloma.
0: A la Paloma. Durant tot el mes havien de passar moltes dones en aquest cartell, però el 8, el dia 8, sortíeu i dèieu cancel·lem aquest festival. Es va dir que era per falta d'entrades. Clara, què va passar exactament?
1: És un festival que ha deixat a l'estacada a les treballadores, a les proveïdores, a les artistes i al públic, perquè no ha tornat les entrades de ningú.
0: I el tema de les assegurances, etc.
1: Bueno, és que en el meu cas jo vaig anul·lar el concert perquè aquell dia havien assaltat a la flotilla. Era el dia que estaven...
0: Aquell dia que molta gent va anul·lar coses?
1: Era la manifestació,
0: era la manifestació.
1: I jo vaig anul·lar el concert com... I justament jo era la inauguració, per tant, el meu concert, el festival encara no s'havia anul·lat. Què va passar? Que jo vaig presentar un informe psiquiàtric conforme no podia fer el bolo. Per tant, en principi havien d'haver tornat les entrades, però el festival ha fet quiebra, no ha tornat les entrades. Llavors, què passa? Que el públic va començar a enviar moltíssims missatges de que algú ens torni les entrades. Jo no em puc fer càrrec de tornar les entrades. D'una Paloma plena estava sold out. Llavors, bueno, és que hem buscat una alternativa.
0: I quina és? L'alternativa es diu 8 de desembre.
1: 6 de desembre.
0: Ah, 6 de desembre, 6 perdona.
1: De desembre. 6 de desembre. Sí, el 6 de desembre a Barcelona farem un concert que... ara ja s'ha acabat el termini per tota la gent que tenia entrada pel Festival Women, però bàsicament era un concert perquè la gent que va pagar aquesta entrada pogués venir amb aquesta entrada, entrar gratis i no perdre el concert, no? I això és el 6 de desembre a les 8:30 i aquí a Barcelona. Està organitzat amb l'Altra Orilla i la veritat és que és a producció pròpia. I jo animo la gent que vingui, perquè també, a part, la gent pot comprar entrada per venir. Vull dir, no és només que pugui venir la gent del Women, sinó que la gent pot comprar una entrada per venir. I mira que no ho demano mai, però en aquesta ocasió m'encantaria que estigués la sala rebentada, perquè és una cosa que fem per la gent, bàsicament, sense cobrar res i bueno, a producció pròpia, vull dir que ens encantaria, i perquè també tinc moltes ganes de compartir Soliloquia amb tothom.
0: Ets tu, eh? Tu en solitari.
1: Soc jo en solitari.
0: Sala, has dit, perdona? Estava parlant amb una altra persona. O no has dit?
1: És que no l'he dit, no sé si es pot dir.
0: Ah.
1: No sé si ja es pot dir.
2: Home, si estan les entrades a la venda, igual ho posa.
1: No sé si ho posa. Diu que és a l'Eixample, però no sé si ho posa. És una sala de Barcelona que no es coneix gaire i que és un espai increïble. Però vale. Increïble, preciós, preciós, preciós. Vale. I serà un concert a 360, és a dir, el piano al mig.
0: És el micro aquell amb cara de persona? O no?
1: No, això ho fan per cantar.
0: Ah, això és només per... És veritat.
2: Jo crec que sí que es pot dir.
1: Ja es pot dir? Ho posa?
2: És això, Albert? Albert, que portes ulleres. Aquí.
0: Sí.
2: Ai!
0: No ho veig.
1: Què diu? Què diu?
0: Què diu?
2: I diu... Casa Rius.
1: Sí, és a Casa Rius.
0: Ja es pot dir.
1: D'acord, el 6 de desembre, a les 8:30, a la Casa Rius. Si us plau, veniu, per favor.
0: Clara, molt ràpid, molt ràpid. Si us plau, veniu aquell dia, eh? Molt ràpid. A l'abril surt un disc nou, a Clara Peia.
1: Sí.
0: On hi canta gent.
1: Hi canta molta gent.
0: Vale.
1: 15 persones, concretament.
0: Es dirà... Podem dir un nom de qui canta? Un... Que m'has dit avui?
1: No.
0: Merda. Bueno, puc dir una cosa? Puc dir que alguna vegada tenim ganes de sentir-te a tu cantar?
1: Això sí que ho pots dir.
0: Això quan sonarà? Quan serà?
1: Ah, algun dia passarà.
0: Val. Ja
1: passarà.
0: La Clara ha cantat recentment en una gravació.
1: És que ha tingut aquesta setmana.
0: I dir-vos també, ja per acabar, molts nervis aquest programa que no hem pogut posar, perquè som un xapes. Ni la Mar Pujol, ni en Sanfa, el britànic, increïble, ni en Silvio Rodríguez, el cubà, que us he de dir d'aquest senyor.
1: Però podríem acabar amb la cançó de Silvio Rodríguez.
0: No, perquè n'hem preparat una altra. I no, acabarem amb una cançó, perquè avui m'has descobert un artista que es diu November Ultra.
1: Increïble.
0: Que no ho coneixia, això. I crec que aquest disc substituirà Soliloquia, Els matins de casa meva.
1: Merda!
2: I Albert!
0: Ja, t'has fotut un tret al peu com el Borbó.
1: No m'estranya, per altra banda. Sí,
0: que es diu, doncs pues això, November Ultra. A més, va molt bé, perquè aquí més estem.
2: T'anava a dir, November, i qui va fer anys un dia com avui?
0: Qui? Bueno, els estic fent avui.
2: Per això,
1: moltes felicitats!
0: Clara Peia, t'estimem, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Expositor, Mariona Batalla.
2: Fins demà.
0: Ve la gent del Loft ara. Adéu, oients, fins demà.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé! Ja. Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, a TV3. La casa nostra.
5: Escoltes, ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT. ICAT.
2: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost, torna Cinema Lliure a la platja. A Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: ICAT.
1: ICAT.
3: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
4: Apagarem tantes veus.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és...
7: Quan el cel es torna negre.
6: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
7: Els veïns desemparats.
6: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

veritat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. A ICAT.
2: Vols saber tot el que passa el mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
3: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Activa el mode estiu. Escolta ICAT.

moment són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots vosaltres, el Dem

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
5: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat. I aquesta nit a TV3. La casa nostra.
1: Escolta, ICAT.

Yo voy a deixarme portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estarrat i prim pa mi és un santuari.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: A la meva esquerra.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Bona tarda, són les 6.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: La cineasta mallorquina Marina Auclert triomfa en la desena edició de l'Infecta, el Festival de Cinema de la Terra Alta, amb els premis a millor cur i millor direcció per Gamberra. Gamberra, aquest curtmetratge que sentim, parla del sentiment de pertinença a una comunitat a partir d'una noia, la Marta, que viu en un col·legi major religiós i molt conservador, però que un dia, després de tenir relacions sexuals amb el seu nòvio, necessita la píndola del dia després. A banda del curt de Marina Auclert, el jurat també ha premiat Señuelo, de Marta G. Ayerbe, amb els guardons a millor guió i a la millor producció. En l'apartat d'actuació, Leire Bravo s'ha emportat el premi per Juanita i Ramon Berea per dentro. En aquest cas, s'han emportat els guardons a millor actriu i millor actor, mentre que la menció especial al millor curt nacional en català ha estat per Sang de Bou, de Clàudia Monuera. L'actriu Clara Lago ha format part del jurat d'aquest desè aniversari de l'Infecta i valora així la qualitat dels treballs presentats.
2: Nivel de direcció, fotografia, interpretaciones, el tipus de històries que cuentan, ¿no? Bastantes cortos con cierto nivel de riesgo o que de repente decidan utilizar recursos más arriesgados para contar esas historias. La verdad que muy, muy sorprendida, gratamente sorprendida.
0: El municipi de Bot, a la Terra Alta, és l'escenari des de fa 10 anys d'aquest festival, l'Infecta, que ja està totalment arrelat al territori i a la promoció del talent emergent. Ho explica l'actor Ivan Massaguer, codirector de l'Infecta, que també ha fet a micròfons de l'escena aquesta defensa de la cultura al territori.
3: La paraula cultura és la mateixa aquí que al centre, que als marges del centre, o sigui que l'hem de tractar igual, l'hem de cuidar, l'hem d'estimar, l'hem de protegir. Vull dir que al final és apostar, dir vinga, va, doncs volem fer això aquí, i al final sí que potser costa més, però a base de, no, d'aquesta duna que ens hem inventat enguany, que és, no, per, o sigui, persistència, seguir, resistir, doncs al final la gent, doncs, acaba sucumbint a la cultura, infectar-se d'això, no?
0: I fem un cop d'ull d'ara a l'agenda de concerts d'avui i demà. Comencem pel Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, avui actuació de Siloé. Que gira el grup de pop-rock i música electrònica de Valladolid. Els podreu veure a partir de les 11 de la nit al Guíxols Arena, això sí, i tindreu música des de 8:45 del vespre amb Èxtasis i Repion. Al Parc Astronòmic de Prades avui comença el Festival Eclipsi, que porta Mariona Escoda avui en format acústic i demà a Judith Nederman. Els dos concerts seran a les 9 del vespre i a banda de música també hi haurà aquests dies activitats per a tota la família relacionades amb l'eclipsi. I també per a tota la família és el musical El fil invisible, que aterra avui al Festival de Cap-roig. Espectacle que parla sobre els vincles i que uneixen a les persones que estimem i que podreu veure a partir de les 8 del vespre als Jardins Botànics de Calella de Palafrugell. A l'agenda d'avui també hi trobareu una nova parada de Rosario, la gira d'estiu que està fent aquests dies per Catalunya. Aquest vespre passa pel Festival Terra Mar de Sitges i demà pel Festival Cap Roig. I demà, atenció, perquè comença la Festa Major de Roses i a l'Espai Barraques de Roses hi trobareu els Catarres.

0: Els podreu veure a partir de les 11 de la nit al recinte firal Antic Càmping Bahia. Abans i després dels Catarres hi haurà la DJ Lia Jensen i també a les Barraques de Roses, però en aquest cas divendres hi actuarà Miqui Núñez. I demà a Sitges, al Festival de Terramar, Sopa de Cabra. Recordem, estan en plena gira dels 40 anys del grup. El concert de Sopa de Cabra començarà a les 10 del vespre i serà el penúltim del Festival Terramar, que tancarà aquesta setmana amb un tribut a Queen. I uns apunts més d'agenda per si sou fora de Catalunya. Si esteu de vacances, per exemple, a Menorca, a Ciutadella, doble concert de la Ludwig Band.
1: Que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne.
0: Actuen avui i demà al Festival Jazz Bar, al Teatre del Casino de Ciutadella. Això sí, les entrades de demà estan exaurides. Només en podeu trobar per avui. I si sou pel País Basc, és Betlana. Actuen avui al Festival Astenagus i Pirata de Sant Sebastià, per on també passaran aquests dies artistes i grups bascos com Bele i Mirua.
2: Escoltes, ICAT.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb...

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Casa i el Sudan.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
0: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

Andol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I sent millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Les 8 tocades. Arrenco una nova pista. De dilluns a dijous, de 8 a 9, de 20 a 21. Remissions al cap de setmana, dissabte, diumenge i sempre Trescat Cultura. Més o menys va per aquí. Miqui Puig, els plats fa girar. La bola de mirall. Selecciona cançons que ens han de sacsejar. Cap peus i maluts. I us diu hola. Ja sabeu que la nostra discoteca porta oberta unes quantes temporades i és a la 25-26, on gairebé la nostra maduresa ha arribat a dalt de tot, on la nostra comunió a llocs, festes, balls populars i una mica més ens fa molt més feliços. Arrenquem en Brasil d'ara mateix.

0: La descoberta del Pista de Fusta. Pista de Fusta.
1: Nina Maya, el seu disco es diu Inteira i aquest gosto meia dosa diu que li agrada una mica dolç. És sempre l'arrel de la música popular brasilera però portada

És tradició tenyida d'electrònica i de sons contemporanis. Paulina del Carmen, dos persones. Era la cantant de les Dianes i ara ho prova un solitari. I aquest senyor va viure a Barcelona molt de temps. El nòrdic Jimmy Tenor torna amb aquesta Sunny Song.

0: gay da B Hippie. Gente, m'imagino aquest son, el nou disco de Jimmy Tenor, es diu Selenit, Selenit, gairebé cridant a que arribi la fi del món. Després de la pandèmia, quan Jimmy i els seus amics quedaven al garatge d'ell per tocar i de manera orgànica van sortir cançons com Sunny Side, sona gairebé Califòrnia. 60 anys acaba de fer el finlandès Jimmy Tenor.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

Tens things you can't explain. It just let me sell cool. Hi ha coses que no et poden explicar-se, que tenies d'anar de cap i a darrere. Kit Sebastian jugant a les bandes sonores de cinema francès, al pop acadèmic, a les faldilles curtes i els folars al coll. De manera psicodèlica, Kit Sebastian. I en les Ferguson li ha agafat dèria això de fer de versions. Ara es brena.

amb un solo de trompeta gairebé de Herb Albert. My Future, una peça original de Billie Eilish, queda així amb la Lance Ferguson Rare Groove Spectrum, l'australià que li ha agafat vostè de fer versions contemporànies amb toc retro. La veu és de Rita Stach i déu-n'hi-do. Hello Sunshine, MF Robots, els britànics buscant el sol, com sempre han fet.

0: vinga flautes, vinga hippies. Hello Sunshine. MF Robots. En Jack Kincaid va militar, liderar i escriure cançons per Brand New Heavies. I ara el teniu aquí, a MF Robots. És un ball de tarda que sol ocorre. Aicat, la ràdio inquieta, que també el tens en digital quan necessitis i que sempre ofereix qualitat, mel, cançons que ens han de fer millors, coses que sanen i vés a saber. Per això vens a la pista.
1: Qui no balla no és viu. Pista de fusta amb Mickey Puig.

aquesta meravella, signada per l'Anna Gasparotti. Es diu Dimensions, igual que el seu EP. L'Anna Gasparotti, croata d'ascendència italiana, fent feina a Portugal. És una pianista dotadíssima i els arranjaments de Space Funk són gairebé mel, tocant el cantó del jazz i descoberts per el mestre Ireneu Grosset. Gràcies, Ireneu. És un goig descobrir cançons per amics i compartir-les aquí amb vosaltres.

tros de cançó. El britànic Rootman, el londinec Rootman, deixen aquest Kiss Goodnight. Hi ha de tot. Hi ha disco, hi ha jazz, hi ha funk. I hi ha molta tradició. Una tarda groove, plena de ritme, de baixos, d'increïble arrel afroamericana, per la tarda de ball. Més línies de baix, que no t'acabes. Everyone says hi. Communication.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no és tu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: I això és un combión. Senyor Wilson.

0: rum porque que
1: pista de fusta trenca maluc.
2: Tengo toda la fiebre de bailar cumbión, cumbión, cumbión, cumbión.
3: Això és una animalada. És el disco Un fin de setmana en Nibiru. És el senyor Wilson i en Griffey. Mandanga fet aquí al costat de Terrassa i la mare que em va parir. Més. Aquesta és la diosa rumbera de Micromambo, Martín Bru i el senyor Mañana. Col·labora amb De Pedro.

La nit de Madrid. Tres amics que els agrada els ritmes tropicalistes i neix Micromambo. El disc es dirà República del Baile. I això és la diosa rumbera. Micromambo. Malucs. Ben servits.

0: Pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. I like your attention. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
1: Entren els sintetitzadors de Carlita. Col·laboren Who Mother Who.

Turquía. Dinamarca i França. Carlita, Who Mother Who, Your Side, amb una cançó que m'ha recordat i moltíssim. Els 90. S'ha ubicat a la pista de fusta i ara França.

0: amb Miqui Puig, la secta del ball dels sacerdots.
1: You know what? Like this. It's our home.
2: Quin tros de peça. A l'àlbum es diu Midnight, jugant amb la seva Y. I això és Our Home. La tradició francesa del touch, del French touch, del disco, del house, com tants i tants mestres del so francès dels 60 fins ara mateix. I la pista de fusta té el goig i el plaer d'ara mateix fer això, un canvi d'estil, però sense deixar el disco. Brian Jackson, l'home que tota la vida havia treballat amb el mític Gil Scott Heron, agafa Kenny Dow i a Louis Vega amb dels Masters of Work i a Omar i els hi diu: vinga, anem a berenar. A berenar clàssic. És el The Bottle, la mítica cançó de Brian Jackson i de Gil Scott Heron, amb una versió per avui, pel 2000.

0: sap gairebé proper, això, el The Bottle, Brian Jackson, Kenny Dobb, Little Louis Vega i el senyor Omar, fent una versió per ara mateix, per el 2025, perquè la pista de fusta no s'esgoti. Avui hem fet una festa, cada tarda fem una festa, ja ho saps, a les 8 del vespre i cat, sempre.
1: Disco music.
2: I like it.
3: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
1: Disco. Disco music.
3: Pista de fusta, dance club.
4: Yo.
1: Disco. Disco music.
0: Ja ho tindríem. I ara em despedeixo, dic que som Miki Puig als plats. I que demà hi tornem, que és de dilluns a dijous, amb capbussades al passat, amb discos clàssics, amb invitats, sempre buscant la millor excel·lència, la música. Que ho acabarem a Archie Holmes, amb un disjockey d'ara mateix, amb una cançó Baby que veu de l'UK Garage, i que és un pas més de la música de ball que sempre ens ha agradat. Sigueu feliços, balleu. Aquí sempre hi ha un lloc per als pista de fusters. Ja ho sabeu, arreu, a Trescat Cultura, quan necessiteu, tingueu morrinya de programes passats i, sobretot, feu bo conella. La secta us necessita. Sigueu feliços, balleu.

0: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Adéu, Mosquart, amics i amigues celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat al so escardat, arriba l'hora del cel obert. Sí que sí, que avui farem un programa molt marrà i molt rock and roller. Per què? Doncs perquè avui volem celebrar un dels efectes més importants de la història del rock. Me refereixo a un pedal que va transformar la sonoritat de la guitarra i la va transformar en un instrument de destrucció massiva en el millor sentit de la paraula. Avui parlarem del pedal Fuzz.

El Seven Nation Army, amb aquest riff que ja és part de la història del rock, cortesia del Jack White, i que és un bon exemple per començar i descriure el protagonista del programa d'avui. Què és un pedal fast? A veure, anem per pams. Es tracta d'un dels primers circuits que es va integrar en un pedal a principis dels 60 i que buscava emular el so dels amplificadors de vàlvules quan estaven ben distorsionats. És a dir, que era ideal pels guitarristes que volien fer soroll.

I Can't Get No Satisfaction, un dels primers hits on la guitarra passada pel pedal de fas era la total protagonista. Keith Richards, que sempre ha sigut més aviat destraler i amant dels sos amb molt de guany i molta cremositat. A veure, que si ets un malalt de les guitarres i dels pedals, et diré que el que va fer servir aquí és un Gibson Maestro Fatstone, però vaja, que ja no el trobes, eh? És una cosa vintage i et costarà moltíssim. Ara, que si hem de parlar del rei del fas, el que el va popularitzar i el va arribar a portar a quotes de maestria insuperables, aquest va ser en Jimi Hendrix.

Jimi Hendrix i el seu clàssic Fast Face, aquest pedal que, segons explica la llegenda, el comprava a dotzenes degut al seu ús compulsiu que feia que se li xafessin de tres en tres. Hem de dir que aquest pedal de Fast després va tenir fills adoptius com el Distortion o l'Overdrive, però cap va aconseguir aquest punt gairebé com arcaic i primitiu, que també funcionava en les mans de guitarristes sorollosos, què sé jo, el Ron Ashton dels Stooges.

Ron Ashton i aquest Kelly Fassbender que feia servir de manera gairebé troglodita i que li dona aquest so animalístic i gairebé mossegador. Un altre gènere musical que també va utilitzar de manera generosa aquest efecte va ser el glam rock, i un dels seus apòstols, sense cap tipus de dubte, era el Mark Bolan i els seus T-Rex.

Metal Guru, Mark Bolan amb la seva Gibson i el seu pedal de fuzz, que serien referència obligada a un dels seus deixebles, bueno, al principi, que després es va convertir en l'estrella interplanetària més important de la música pop. I és que en David Bowie mai va amagar el seu depto musical amb en Mark Bolan, i potser per això en Mick Ronson l'emulava amb peces tan definitives com el Moonage Daydream.

Mark Bolan i el seu fas volador en aquest Moonage Daydream del disc The Rise and Fall of Ziggy Stardust. S'ha de reconèixer que fins que no van incorporar aquestes sonoritats tan respostes de guitarra, en Bowie no va aconseguir l'èxit que buscava durant tants i tants anys. L'electricitat li va sentar bé i la resta, com diu el tòpic, és història. Un altre apòstol del fas és el Norman Greenbaum, que segurament no us sona gaire perquè va tenir només un sol hit l'any 1970, però nen, quina cançó, tio, un d'aquells riffs ideals per escoltar quan necessites una dosi de fas a les teves venes.

0: Yeah, Spirit in the Sky, tio, quin tros de cançó. Hòstia, que feia temps que no la sentia, mare de Déu. Va, posa'm una pausa, que m'estic posant tonto.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb geografia, història i el pedal fas. Aquest efecte de distorsió primitiva i esquerdada que és el protagonista del programa d'avui. I si fins ara ens hem centrat en guitarristes destralers, també s'ha de dir que el fas es pot utilitzar en altres gèneres, principalment per afegir una nota de color i compensar els arranjaments massa ampulosos. Un exemple claríssim seria el de l'enyoradíssim Curtis Mayfield i aquesta cançó de la banda sonora del Superfly. Això és el Freddy's Dead.

Buah, quina meravella, tio. Freddy's Dead. Curtis Mayfield, que feia bandes sonores que contradeien l'argument de les pel·lícules. Amb un parell de collons, clar que sí. Aquestes Blaxploitation, que només pintaven els afroamericans com camells, drogadictes i delinqüents. I el Curtis, en canvi, dient-te que vés en el tanto aquest tipus de vida, que sempre acabaràs de mala manera com el mateix Freddy. Qui arriben ara són uns altres apòstols de la distorsió i del so centrifugat a tot volum. Són dos germans malavinguts que es feien dir de Jesus and Mary Chain.

Just Like Honey, de Jesus and Mary Chain, en aquest celobert d'avui que vol fer un repàs dels millors exponents d'aquest efecte de pedal que es diu Fuzz i que tantes alegries ha donat a la gent que necessita música desacomplexadament distorsionada. Un d'ells, per exemple, és el Matt Bellamy. De fet, el Matt, lligat al Fuzz tant, que se'l va incorporar directament al circuit de la seva guitarra. O sigui, res d'haver d'apretar el pauet ni res. No, no, allí mateix. Per tenir-lo a mà cada cop que li feia falta, que era pràcticament sempre. Expliquen que fins i tot tenia un luthier especial per construir-li aquest tipus de guitarres amb el Fuzz incorporat, que es deia Hugh Manson, i que el va ajudar a desenvolupar el ZFX Fuzz Factory, que és el seu segell inimitable. Escolteu aquest Plugin Baby i ho entendreu tot.

Matt Bellamy, aquí tornant-se boig amb aquestes cançons gairebé wagnerianes, però també plenes de distorsió, com demostra el Plugin Baby de l'Origin of Symmetry. Hi ha també peces pop que tenen guitarra fas. Una de les meves preferides seria aquesta que va significar el ressorgiment d'Edwin Collins, l'exlíder dels Orange Juice, quan de tot pronòstic va tenir un èxit en plena època del Britpop gràcies a un riff amarat de fas. Això és la Girl Like You.

Kevin Collins, a la Girl Like You, en aquest cel obert dedicat al Faston, que ara rep amb tots els honors a la St. Vincent, o sigui l'Annie Clark, que seria com una espècie de Matt Bellamy, però versió femenina. De fet, si m'ho pregunteu a mi, per mi és molt més interessant i molt més innovador el que fa l'Annie amb aquest pedal en cançons tan increïbles com aquest Rattlesnake.

Rattlesnake, Sant Vincent, en aquest cel obert, brut, respós i saturat que ens hem tret de la màniga i que ens serveix també per reivindicar grans guitarristes de la història del rock. Un d'ells va ser el creador del Suede, juntament amb el Brett Anderson. Estic parlant del Bernard Butler, que va afegir aquest so clarament influenciat del glam rock a través del fuzz en el Animal Nitrate.

quintos de single. Quina llàstima que se separessin tots dos tan aviat, perquè jo crec que el Suede, tot i que fan una carrera molt digna i els últims discos que han fet amb la reunió són molt interessants, però quan estaven junts amb el Bernard Butler el seu so era molt més èpic i molt més emotiu. Va, que se m'acaba el temps i vull posar també els Tame Impala.

0: Els Tenim Pala i aquest elefant de l'onerisme que ara sí que ens porten al final del programa i el rematarem amb els Blackies, uns altres apòstols dels sorolls crus i el so de vàlvules. Amb el seu The Breaks del disc The Big Come Up, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació i Lluís Gavaldà us diuen salut i que visqui l'escardamenta.
1: Lean forward slightly. Look straight at the speaker and listen with a sparkle in your eye, as though you might be thinking, gee, this is the most wonderful thing I ever heard in all my life.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Hem començat avui amb música de la Marta Pérez des de les Illes, i és que avui farem programa d'aquells que ens agrada de... una mica d'inventari del producte de proximitat, quilòmetre zero, gent que fa coses doncs a tocar de casa, o diguéssim que en els països catalans en general. De l'últim àlbum de la Marta Pérez, que es diu Turning Point, que un dia d'aquests us el posaré a l'aparador perquè val molt la pena, passant per el nou treball de Sidoní, que avui serà el protagonista de l'aparador, i seguint per coses noves i algunes que ja coneixeu. Però tot avui producte de proximitat.

Preciosa cançó a manera de single que han publicat el Jordi Lanuza, el que havia sigut doncs inspirador. Ara em quedarà com de broma fàcil d'una banda que es deien Inspira, era l'alma mater d'aquella banda i que també té carrera en solitari al costat de la Mar Pujol. Una Mar Pujol que últimament la veiem col·laborar al costat de molts artistes catalans i tots ells molt interessants. Això es diu Mentre dorms, cançó dedicada evidentment que a un infant. I un single, suposo que no anirà més enllà en aquesta col·laboració, però la veritat és que les dues veus empalten a les mil meravelles. Aquests dies ja s'ha presentat la programació del Vida. No hem arribat al Nadal, però ja sabem tot el que passarà l'estiu que ve. Entre altres coses, m'imagino que per aprofitar les campanyes nadalenques per vendre entrades o abonaments. I en el Vida hi haurà la presentació oficial del que serà el nou àlbum de la Maria Arnal.

Maria Arnal, això es diu Ama. De moment només tenim aquest single. La Maria Arnal, ja ho recordareu tots, que abans formava duet amb el Marcel Bagés, van decidir separar les seves carreres artístiques i a partir d'aquí cadascú ha continuat fent coses diverses. La Maria Arnal ha fet ja unes quantes col·laboracions, ha publicat alguns singles, alguna cosa amb alguna banda sonora, ha presentat algun espectacle també, diria que l'última edició del Sónar, però ara presentarà nou àlbum de cara a l'estiu vinent i ho farà en el Vida. Ja podeu anar consultant perquè estan la gran majoria de festivals d'estiu programats i ens alegrem molt de que alguns d'aquests artistes estiguin en aquests cartells perquè a vegades costa de trobar en aquests artistes o en aquests cartells més internacionals artistes catalans. I una de les últimes descobertes que hem fet és el Silvio des de Reus, amb aquest últim àlbum que ha publicat i que el vam posar a l'aparador ara fa pocs dies, que es diu Infinita Primavera, un disc que ressona a Bon Iver i a moltes altres coses interessants. Això es diu Ja m'he tornat a distreure.

existeixes i no puc retenir-te en angoixa si estic embadalit amb el líquen que s'escampa sobre la llicorella o amb el cant d'un oriol sota un cel magenta.

No sé si mai arribarem a veure en els festivals que només són de música catalana que es fan en el nostre país, que no són pocs, a artistes com Silvio, però fora interessant també de tant en tant que obrissin portes i la ment anar més enllà de les coses que estan sonant com més de moda avui en dia, al marge d'Oques Grasses, doncs la música urbana en català o el mestissatge, i sinó que de tant en tant també es poguessin sentir algunes veus que discrepen una mica d'aquest estil o d'aquests camins. I un altre dels músics favorits d'aquest programa de casa nostra, que és The New Raymond, el Ramon Rodríguez, també publica nou àlbum, el vam passar per l'aparador, que es diu Ocurrimos Lejos, i té cançons meravelloses com aquesta.

Frente a la Bahia, de Ocurrimos Lejos, l'últim àlbum de The New Raymond. Us explicava quan el vam posar a l'aparador del programa que a mi em recordava una mica la manera de fer d'aquell primer inigualable disc que es va dir a propósito de Garfunkel i amb el que vam descobrir a New Raymond o al Ramon Rodríguez amb una nova aventura més enllà de Madí i altres coses en les que hi havia estat involucrat. I avui us deia que el Delicatessen, aquí a KTFM, a l'aparador del programa, hi posem un disc esperadíssim perquè van anar publicant alguns singles, algunes cançons ja mesos enrere. També vam estar ja fa, jo a mi em sembla que fos l'any passat, però no va ser aquest any, vam anar amb una audició de la que us n'he parlat també, en la que ens van deixar fer un tast de l'àlbum, i ara per fi ja està a disposició de tothom. Aquest nou treball que es diu Catalan Graffiti, del Sidoní, el primer àlbum que canten íntegrament en català.

Sí, es diu aquesta cançó, és la primera de les tres que us he seleccionat avui a l'aparador del programa d'aquest Catalan Graffiti, nou àlbum de Sidoní. Des del primer dia que el vaig escoltar no se m'acut dir una altra cosa que és un disc de Sidoní i que l'únic que canvia és la llengua. Musicalment sonen igual de bé que sempre, i em sembla que és una d'aquelles bandes que té un segell molt i molt personal, malgrat que veuen de les fonts, des dels Beatles, passant per moltes altres coses del món del pop, però amb un segell personal que han aconseguit després de tants anys i de tanta fidelitat en aquest trio del Sidoní. I la veritat és que aquí l'única cosa que canvia és la llengua, i per nosaltres fantàstic, al més a més de que algú tingui aquest atreviment, algú que viu sobretot molt dels festivals que es fan a Espanya, doncs de fer un disc íntegrament en català. I algú això podria considerar com Cançons que maten, que és justament el títol d'aquesta cançó que us he seleccionat perquè escolteu ara.

unes ganes creatives d'apostar per una cosa diferent, entre altres coses, el disc de Sidonia, aquest Catalan Graffiti, es presenta ben aviat a Madrid i ho fan amb una data ja en sold out i crec que n'anunciaven una segona. Per tant, doncs crec que és més aviat una necessitat creativa que no buscar-li tres peus al gat de perquè algú canvia la llengua amb la que normalment s'expressava. Dit això, anem amb l'última de les tres cançons que he seleccionat d'aquest Catalan Graffiti de Sidonia. Això es diu Et puc odiar molt més.

0: fet un canvi de registre, hem passat del pop a la ranxera, ranxera així, denominació d'origen, molt personal, de la mà de l'Albert Pla i del Sebastián Teixeira, d'aquesta banda que es diuen La Vela Puerca. Perdóneme, es diu la cançó, últimament fent molts amics, amb el Casey va fer un primer single i sembla que fent molts amics l'Albert Pla amb aquestes noves cançons que està publicant. I els que també, déu-n'hi-do, els amics que estan fent darrerament són la Ludwig Band, com a mínim així es va comprovar l'última visita que van fer a la sala Apolo, que la van posar fins a la bandera. Jo crec que cada dia hi ha més fans d'aquestes bandes en el nostre país que es dediquen a rascar guitarres elèctriques.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-la sota el balcó. El meu amor creix entre el Fàbrega i Lloret.

Últim single publicat en aquest 2025 de la Ludwig Band, que es diu On t'has ficat aquesta nit. Banda que està funcionant a les mil meravelles, coses que ens posa contentíssims. Abans deia que determinats artistes en els festivals així íntegrament de música en català, més o menys ja podeu imaginar a quins festivals em refereixo, és poc habitual veure doncs bandes, què sé jo, com per exemple Neu Raymond, la Marta Pérez, el Jordi Lanuza, la Mar Pujol, Silvio, però les guitarres sí que s'hi estan colant, i sobretot amb algunes bandes com poden ser la Ludwig Band, com poden ser per exemple Remei de Calafresca, o poden ser també d'en Pere Alboy i el Convoy. Però hauríem d'anar obrint una mica més el catàleg, perquè hi ha moltes coses interessants. Escolteu, si no, aquest noi de Mallorca que es fa dir Guille Will, amb la seva banda que es diuen The Waves.

Guille, Will and the Waves, des de Mallorca. L'últim àlbum que va publicar, crec que és de l'any passat, era com molt acústic. Jo el vaig veure en directe a Mallorca, el tio és un salvatge, amb la seva banda a damunt d'un escenari. I ara, de moment, té dos singles publicats, un d'ells és aquest Please Don't Go, sona molt a Beatles, i sona molt a, doncs això, aquest pop dels 60-70, com podia ser, per exemple, el cas de Sidoní. Dono una idea, juntar-los a tots dos en un mateix concert, amb Guille, Will i els The Waves fent de taloners de Sidoní. I anem amb més coses, en aquest cas canviem ara també de registre, tot i que després tornarem a les guitarres, això se m'ha saltat en el... però és igual, les dues coses m'encaixen. Aquestes explicacions que donen les Alosa de les nenes de ciutat, nenes de comarques que baixen a Barcelona i que parlen amb ironia del que significa viure a la gran ciutat, acompanyades i amb la complicitat d'aquesta banda que es diu En Habla de Mi en Presente.

Estava pensant ara que aquesta cançó, Nenes de ciutat, de Alosa, amable de mi, presente, no dista tant de la història que explica on t'has ficat aquesta nit, de la Ludwig Bank, que sentíem ara fa un moment. Potser menys històries amoroses de pel mig, però sí d'algú i de les seves relacions tòxiques amoroses amb la ciutat de Barcelona. I em venia al cap també una cançó d'ara fa molts anys que es deia Les mitgeres al descobert, de Sant Josecs, del seu primer àlbum, que també parlava d'això, de la gent de comarques que estudiava a Barcelona i al cap de setmana tornava cap al poble. Alosa i habla de mi en presente, i aquestes són Mourn, tornem a les guitarres, una altra de les bandes que ens alegrem que tornin. Van començar molt joves i ara ja amb una mica més de veterania acaben de publicar un nou àlbum, un trio català amb dues dones al capdavant, filles de The New Raymond, que es fan dir Mourn. A l'àlbum, Letra Ligada.

Estem anant d'un cantó a l'altre avui en aquest delicatessen de producte de proximitat, amb pop, amb guitarres elèctriques, amb experimentacions diverses, com la que escoltareu ara, per exemple, que és la d'un personatge de la Plana de Vic, que ve del món de la cançó d'autor, però que en el seu últim disc s'ha ajuntat o ha buscat la complicitat de la Cobla Marinada, Sardanes, i de Vicenç Martí, o Martín, perdoneu, del taller de músics, que també és un home experimentat a l'hora de compaginar aquestes coses, diguem-ho així, que a priori estranyes. Estic parlant de Guillem Roma, i això se'n diu oxitocina.

0: Guillem Roma, amb la Cobla Marinada i el Vicenç Martín fent una sardana per PRR, Oxitocina. I acabarem amb el Salvador Sobral i la Sílvia Pérez Cruz, amb aquesta cançó que es diu Mundando os Ventos, que m'encanta del seu últim àlbum. Fixeu-vos en com se li escapa el riure a la Sílvia Pérez Cruz cap al final de la cançó, per les bromes habituals del senyor Salvador Sobral. Gràcies per ser-hi, com sempre. Atenció demà, perquè farem un programa molt especial. Escoltarem la música que s'escoltava quan encara Franco era viu. Ja sabeu que aquests dies s'ha parlat molt això del 50è aniversari de la mort de Franco. Doncs a Catalunya hi havia gent molt, molt atrevida que feia coses espectaculars. Això serà demà, aquí a la mateixa hora. Fins aleshores, ja sabeu, segueu molt exigents amb la bona música.
1: Passa corrent com un arbre de rapina.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

sol. Tot el que et molesti ja ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang. Honor i

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: web.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.